0: i que és també l'últim de la legislatura.
1: En 2023, els valencians triaren un projecte de canvi. Jo el vaig arreplegar fa 10 mesos, però no canviar el rumb, el ritme ni la paraula donada.
0: Així ha començat la seva intervenció, ha seguit parlant de la reconstrucció després de la dana de diàleg, ha agraït a Vox el seu suport i pel que fa a la vivenda ha fet un primer balanç del pla Vive. També està traient pit d'acords aconseguits amb col·lectius com ara els bombers forestals o els docents. El cap del Consell no té límit de temps, encara que no s'espera que arribi a les 5 hores de Carlos Mazón l'any passat. Tornarem a les Corts i ens farem ressò dels anuncis que puga deixar esta compareixença i les reaccions, per supost, de l'oposició. Més coses, la Guàrdia Civil de Castelló ha investigat en l'última setmana dos homes com a presumptes autors d'una simulació de delicte en les localitats de Vinaròs i Almassora, ja que suposadament van denunciar haver sigut víctimes de robatoris amb violència i intimidació. La Guàrdia Civil recorda que simular ser víctima d'un delicte o denunciar falsament uns fets pot constituir un delicte que porta aparellada responsabilitat penal. I a les 3 de la vesprada a València, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, presideix la inauguració del Congrés Europeu de Cambres de Comerç que se celebra en el Palau de la Música. I esta vesprada a les 6 i mitja a València també el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat presenta l'informe tècnic l'àrea metropolitana de l'Horta de València. I al CIRA, a l'Hospital de la Ribera, concentració estemàtic convocada per la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública d'este Departament de Salut per a reclamar la millora del sistema públic.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: Faltiña Marta.
1: Mira.
0: Y
1: en Majors ni a Carmen.
0: Y en Majors.
2: Sí.
0: No. Pues claro, bien, sería muy cómodo.
1: Es curioso que tenemos una Marta, sí, y una Marta sí, y una Carmen Perey. Que ya está, y ahora pues a no a esperar, sí, es que les fallé de Majors, porque Carmen Perey Chambre divendres per la nit, teniendo lo que tenía el dissabte, en altura. Y tocan el su paso doble, la banda de altura, el su profesor de música del Colache es de allí, y tocan la banda, y es el presidente de la banda. Entonces les convida y tal, y Carmen dice, claro que va a chanar. O sea, la véspera de torna a ese de matina, claro. Pero bueno, al día siguiente, pues el Roche Arena y tal, y a ir per Chambre, tan Carmen con Marta, con les Colache Stickers en Russafa, fan de repente show teatral, que es súper bonita, de cómo entra Chaume primera en Valencia, con conquista Valencia, con se rendixen les tropes mores y tal y cual, y es una historia muy bonita, té molt bons actors Russafa, es agrada molt el teatre, y fan ese de repente show teatral en el Parc Central, que está muy bonito, que el parque es una maravilla también. Y ahí les tigueran hasta les de agua y pico de la nit de acte también, o sea que la agenda no para, y van a seguir de actes, o sea, tienen actes el dimecres, tienen la entrega de Perichambre de Maides, creo, si no recuerdo mal, de todo lo de la ofrenda, después ven así a gente de Falla les dos, o sea, y la agenda es que da muchas cosas, pero daban.
2: Y la telefona era el día 13, ¿no?
1: El 13.
2: ¿Te ha sido dos semanas?
1: Exactamente.
2: Ostras.
1: Y este Perey. Y Carmen acabará prácticamente inaugurante el Simposio Internacional de Pirotecnia. O sea, no han bienvenido a todos los países del mundo. Sí, va a ser prácticamente uno de los últimos actos que tenga como Fallera Major de Valencia. Y después, el acto de la tertulia. El acto de la tertulia, que está para contener gente de fallas, pues tienen más tiempo de analizarlo esta vez, para tranquilamente. A mí me encanta el discurso de les dos. Me parece súper. Ya hemos oído que no va a ser súper ágil. Bueno, la un poco vivimos de tiempo así, pero me parece que era súper ágil. Sigue una conversación entre les dos. Sin ninguna entonación de cantante. No, una entonación normal, una entonación de dos amigas que estaban parando en el escenario y digan: qué chulo, aseguro que han viscut, Marta, qué chulo que han viscut, Carmen. Volgueré a mirar al suite de todo el mundo, de tots els sectors, de mirar al suite de los artistas fallers, de los seus artistas fallers, como no, de las fallas municipales, mirar al suite de Hopi, de Valencia Smou, mirar al suite de pirotècnics, de totes les professions, mirar al suite de l'amic Santi Andreu, que estigués ingressat i tal fa molt de temps i el tira molt de més, és un dels xofers que més vegades ha acompanyat a les falleres majors, tinguen un detall per a ell, el suís de l'alcaldessa per deixar el càrrec, és el que digueren, no? I ser la persona, el que s'ha mostrat sempre a costa d'elles, el suís de membres de Junta, bueno, el suís de, i sobretot el suís dels fallers, no? Del faller que ha estat allà anònimament, del faller que t'han ajudat i del faller que sempre ha estat, diguem-nos, pues, animant-nos, diguem-nos, i empujant-nos i diguem-nos sempre la cosa bonica, no? I evidentment el suís de la seva cor d'honor. Porque mira personalmente a sus de les seues chiques, les Marta les seues, Carmen les seues, se despediren per parelles, cosa que también me parece muy original. Y ya está, y me parece un discurso de veritat, es que es chulísim, chulísim, chulísim. Y para ella continúa el sacte, sí que sea que es un poquete el fide, ¿no? De algo de lo gran. Y después, pues, Roche Arena se Roche Arena. Yo no cambiaré Roche Arena per del món, creo que es espectacular el puesto. La escenografía de la época en escena, televisivamente espectacular, en directe, depende de un estigre sentat, espectacular, pero li fiqué peros, li fiqué uns quants peros al acte de l'altre dia. Els falleres majors de València se'n van, per molt que siga televisiu, sense llum. O sea, si algú vol veure la recuperar retransmissor, se'n van a fosques, totalment a fosques. És que jo no entenc tanta il·luminació i tant de reforç en il·luminació de Roche Arena, i ho dic perquè són coses que se tenen que millorar, evidentment. Fallera Major de València, quan baixen, Marta, n'hi ha un xes que se gira i diu a Carmen, però on vaig? O sea, perquè no s'ensalla possiblement de baixar de les falleres majors. No. I a mi que desfilen les falleres majors de València, les corts i les candidates entre el públic, a mi no m'agrada. No m'agrada. Se perd la màgia, se perd. És molt bonic el calor, però el calor se viu en la sala canal, en els playbacks, perquè és distint. En qualsevol sector se viu i se calor. Però ni en el Roche Arena, ni ese acte tan potent, no, a mi no m'agrada. No m'agrada que se perguen entre mig de la gent. Les fotos és gent i elles, des de dalt, però ja no per això és de Carmen i Marta.
2: Tu dius perquè n'hi havia gent a peu de pista.
1: Jo. Jo, que algú sentí que dia, és que los de abajo, que falta respecte, que se'l saben. És que els de baix se pixen com els de dalt. Igual. Els de baix i els de dalt se pixen igual. Claro, els de baix tenen que menejar-se. No n'hi ha descans. No m'agrada que no hi hagi descans.
2: Ja.
1: A mi no m'agrada, sincerament. Donava la sensació que tenien que batir un rècord de acabar. No.
2: Però quan tantes, no? De ràpid.
1: i no sé, n'hi ha cosetes que se devorien, no per res. La banda de música en directe és espectacular, claro, són 140 músics, Quique Montesinos és un crack i tal, sona espectacular, la posada en escena estant en mans d'Álvaro Cuenca és espectacular i tal, però jo crec que té que deixar de ser tan televisiu i ser molt en directe per a gent que estem en directe. I una cosa, i és algo que és ja de formació professional, jo tiro en falta els presentadors d'un acte. Crec que els presentadors més que són el fil conductor, no? Són un poquet els que marquen un poquet el ritme, marquen tal, connecten un poquet amb la gent, fan el calor este i tal. Igual, a mi me falta el calor, no? A mi la meva en off, amb tot el respecte al món, no m'enganxa. Jo necessito una meva en off que envolte, que cobrisca, que tinga força, que tinga presència. I ja tinc, me falten moltes cosetes que me pareixen un poquet, no sé, a mi quan les falleres majors de València se'n van, jo he despedit a 6 falleres majors de València en la Fonteta, i sempre mirant-les als ulls es pot dir fallera major de València, hasta sí, aplega tal i qual, fins sempre, entonces sempre dius coses molt xules, hi ha coses que me queden xelades i tal, però sobretot no sé, lo de les butaques ahí baix no m'acaba de... No sé, no, saps?
2: Sí, que a vegades se fa per innovar, per fer-ho diferent, però bueno, si no funciona o no, ara la cultura s'ha canviat. La gent vol anar i tal, no?
1: Però n'hi ha coses que jo, ja t'he dit, la foto, la fotografia, si això donen Òscars, fotografia, guanyem el primer premi. Òscar, la millor fotografia, Òscar, la millor escenografia, perquè estava molt xulo, perquè era el David i això, el que fora jo, en tot el... Bueno, David no, perquè no era dia. En un aixorraer, en un eclipse i tal i qual, visualment, les fotos i les imatges que t'apleguen són salvatges, és veritat. Però jo penso molt en la gent que està en directe. En mi, jo estava en directe i no tenia una visió molt directa i tal. Jo quan pujaven els candidates, o pujava la fallera major, o pujava l'infantil, o pujaven tal, jo no les veia, perquè van entre mig del públic, els de baix que tenien que alçar-se, cada moment s'alçava la gent, i jo, m'alça les vegades així que en missa, o sea, i és que veritat, no? Però, ja et dic, són cosetes que se deurien de... Per això me queden els moments importants. Per mi el moment important és... Jo, ja no, i no és per Carmen i Marta, ja ho saben de sobre, sempre dic que per mi és molt important la despedida de les falleres majors de València, sempre m'agrada disfrutar-la, sempre, perquè és el moment que elles recorden, totes han recordat pues, el seu pas per un any bonico, i sobretot la felicitat de les candidates també, ixa força de dir, és el moment, no? Per què? Pues perquè si n'hi havia 13.000 persones, 12.000 van perquè són les falles de les candidates i tal i qual, i van a veure aquest moment màgic, no? I vibrar en elles i tal, no? Per això em faltava donar-li més protagonisme possiblement a la cort, que me pareix que puja molta pijos a cao, i a les candidates. I aquest protagonisme de, xicos, si estem una hora més, estem una hora més, i el que tinga pressa que se'n vagi a casa. Si és que és veritat, jo és que este acte, és que me tinc, jo no, lo que no vaig a és retractar-me de les paraules que ja ha dit. O sea, i com jo sempre he dit que no tinc pressa quan vaig a la Fonteta, al Roig Arena, al Palau, al Velòdromo, quan he escanat, com no tinc pressa, em vaig a disfrutar de l'acte. I estic 4 hores com si estic 24, o sea, vale, han batit un rècord, hem acabat antes que mai, i me faltava un poc el toc faller, no sé per què me faltava aquestes coses, però bueno, està per analitzar. A
2: les 8 ho analitzareu en Gente de Falles, jo me vaig emocionar molt quan eixien, tot aquest moment que eixien i són conscients de que les han elegit, els nervis i voler-les tremolar,
0: però tremolant a la vegada.
2: Tremorava jo. Bueno, pues esta vez pra Gente de Falles, tot analitzat, Boró, gràcies.
1: Sí,
2: després vos escoltem. Ara es queden amb esports i amb informatius i a les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda. Que tinguem bona vesprada. Adéu.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Assassinada una dona a Benidorm en un suposat crim masclista que s'està investigant. Bona vesprada, hi ha tres detinguts. Ara donem més detalls pendents també del debat de política general de les Corts, que continua a estora des de les 12 amb la intervenció plagada d'anuncis del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. Han detès a Benidorm a tres homes d'entre 30 i 45 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'una dona i el posterior trasllat del seu cos. S'investiga l'assassinat com un possible cas de violència masclista. Onda Cero, Marina Baixa, Anna Climent.
2: El principal detingut, parella sentimental de la víctima, està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Raquel Carpio, portaveu de la Policia Nacional a Alacant, detalla els fets.
3: Según las primeras pesquisas, el detenido

0: acabó con su vida en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos implicados, trasladándolo a una zona rural entre las localidades de Benidorm y Finestrat.
1: La víctima, d'uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació continua oberta i els tres detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
2: Gestió i pressupost. Ho ha repetit diverses vegades el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el seu discurs del debat de política general de les Corts, el primer que afronta i que ha començat minuts després de les 12 i continua a esta hora. Un discurs que està centrant el cap del Consell en el balanç de les mesures posades en marxa des que va assumir el càrrec fa 10 mesos i en el seu, ha dit, pla de futur amb 55 iniciatives i un degoteig d'anuncis. Ramon Pérez.
3: Sí, començant per la sanitat, amb el pla Avancem Salut, amb 2.500 milions per a, entre altres coses, incorporar més de 2.000 llits hospitalaris entre enguany i 2028 a les tres províncies. Seguint per educació, avançant la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua o una llei de ciència. I quant a serveis socials, una nova renda valenciana d'inclusió que entrarà en vigor el 20 d'octubre o la creació de més de 2.000 places residencials. I pel que fa a la vivenda, Pérez Llorca s'ha referit al seu discurs al cas de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada la setmana passada a Madrid per a carregar contra les polítiques de l'esquerra i per a anunciar mesures relacionades amb l'habitatge.
4: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat va a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren el alquiler siempre que el precio sea asequible. Es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
3: Ha promès, a més, subvencionar 1.000 euros per a despeses de notaria, registre i gestoria en la compra del primer habitatge per a joves menors de 35 anys. Pel que fa als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon de l'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF, així com una nova elevació del mínim exempt de l'impost sobre patrimoni. En matèria d'emergències, Pérez Llorca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes, una primera de 23 milions d'euros per a àrees industrials afectades per la Dana i una segona, que és la més avoltada, de 200 milions per a que els municipis reduïsquen el seu risc d'inundacions locals.
4: Será importante la creación de un fondo especial de 200 millones de euros para llevar a cabo las obras y sistemas que reduzcan el riesgo de inundaciones y mejoren el ciclo integral del agua. Vamos a publicar una nueva convocatoria de ayudas contra las riadas para áreas industriales con un presupuesto de 23 millones de euros y que se materializarán antes de que acabe el año.
3: També s'ampliarà la central actual del 112, s'impulsarà un conveni col·lectiu únic per als diferents cossos de bombers i s'aprovarà el primer pla autonòmic de seguretat i convivència. I de la cultura, la Generalitat declararà 2028 com any Blasco Ibáñez i ampliarà el pla autonòmic de restauració d'edificis històrics.
2: Pérez Llorca ha començat el seu discurs lluint algunes mesures complides des que va arribar a la presidència de la Generalitat, com dèiem, fa 10 mesos.
3: Ha reivindicat, entre altres, el pacte amb els bombers forestals o els acords amb sindicats educatius.
4: Vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere.
3: Pérez Llorca ha presentat estes i altres d'aixes 55 iniciatives en total, assenyalant que són un projecte per als pròxims anys, mentre això sí segueix sense confirmar-se el seu nomenament com a candidat del PP per a les eleccions autonòmiques de l'any que ve.
2: I esta vesprada serà el torn, Ramon, per als partits a l'oposició que auguren que este serà l'últim debat de política general amb el PP a la Generalitat.
3: Sí, el Partit Socialista considera que l'actual govern valencià no està donant resposta a les necessitats ciutadanes i s'autoreivindica indica com a alternativa de govern. La seva secretària general, Diana Morant, assegura que ells, els socialistes, estan preparats per a tornar a la Generalitat.
5: Que la gente le quita el sueño, pues una enfermedad, no poder pagarse una vivienda, a la gente le quita el sueño la educación de sus hijos y a eso es a lo que nosotros le vamos a poner toda la atención y vamos a recuperar la Generalitat Valenciana para las personas y para lo que le importa a las personas, como contraposición y como alternativa a este Consejo que, vuelvo a repetir, está agotado.
3: També s'autoreivindica com a alternativa de govern, compromís que valora que el PP només atén a les peticions de Vox. Joan Baldoví, síndic dels valencianistes, avança que l'educació, la sanitat

0: Sanitat, la vivenda o les emergències seran algunes de les seues línies mestres.
1: Només cal anar a un ambulatori, només cal eixir al carrer, només cal anar a una escola. Els valencians avui vivim pitjor que fa un any i que fa tres anys. Este poble no mereix este govern i hi ha alternativa, el canvi és possible i Compromís és l'alternativa.
0: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari del PP, avança que centraran la seva intervenció al debat al voltant de la prioritat nacional, la lluita contra el que consideren inseguretat o una baixada d'impostos.
2: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha reiterat que no va mentir en la seva anterior compareixença en la comissió que investiga la Dana en el Congrés i que tampoc ha mentit davant la jutgessa de Catarroja. Ho ha dit durant la seva segona compareixença ja en la comissió, en la que ha reconegut que la gestió de l'emergència va ser un desastre. Amparo Sánchez.
3: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó i manté que representants en el CECOP no disposaven d'informació sobre la situació del Barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació que ara sí coneixem y que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
4: Faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. Y en ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca. No me creo que ningún valencià, des que estem allí, no ferem tot lo que estava en les nostres mans per ajudar a les nostres veïnes i els nostres veïns.
3: Ha recordat que va ser ell qui va destapar l'hora a la qual va arribar l'expresident Carlos Mazón i que no ha canviat la seva versió sobre este tema. Sobre la seva reacció en torn de l'enviament de les alertes, ha insistit que es va deure a totes les circumstàncies viscudes al llarg de la jornada i perquè entenia que no podia costar tant d'enviar-lo. Ha afirmat que ningú va demanar retardar-lo. Esta vesprada compareix de nou en la comissió del Congrés les consellera d'Emergències, Salomé Pradas.
2: I Comissions Obreres lamenta la pèrdua salarial que està patint 1.276 treballadors de 6 centres públics de menors de la Comunitat Valenciana gestionats per entitats privades davant la falta de licitació per part de la Generalitat de les concessions. Una situació que asseguren també repercutís negativament en els 3.700 menors als que atenen.
3: Este incompliment ha derivat fins al moment en unes pèrdues salarials pròximes en torn als 9.294.000 euros. Julio Fernández, responsable del sector d'infància de Comissions Obreres, reclama que isquen les licitacions perquè alguns contractes porten caducats entre 3 i 8 anys.
5: No puede haber ningún tipo de incremento salarial ni de aumento de costes o de actualización de precios para las entidades que gestionan estos centros porque no hay nuevo contrato de licitación. Entonces, dentro del anterior gobierno había un proyecto de reversión pública que con el actual gobierno se olvidó.
3: Els afirma que els serveis jurídics del sindicat estan valorant diferents opcions davant els tribunals per a demanar l'incompliment de la llei.
2: Pel que fa a l'oratge, contar que a les 3 de la vesprada s'activa l'avís groc per pluges que poden anar acompanyades de tempesta a l'interior sud de Castelló i a l'interior de València, de la província de València. Un avís que canviarà a taronja esta pròxima nit a partir de les 12 pel que fa a l'interior nord de València i sud de Castelló i que s'allargarà almenys fins les 6 de la matinada. Pel que fa a les temperatures, ja ho veuen, els termòmetres marquen mínimes encara de 20 graus en les 3 províncies i màximes un poc més baixes de 30 graus, però encara entre 27 i 29. Ho deixem així. Bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La acampada de Sol no tiene la magnitud que la protesta pacífica del 15M cuando la sociedad española se ahogaba en una profunda crisis económica. No es lo mismo aquel movimiento pacífico que terminó malogrado y difuminado, pero la evocación de aquella imagen es inevitable. El hartazgo y la indignación ante la crisis real de la vivienda con alquileres insoportables y ciudadanos que se sienten maltratados por el Estado le ha estallado en la cara al gobierno que lleva gobernando 8 años y que sigue estando desconectado de la realidad. No se entiende de otra manera que el presidente se haya montado hoy un acto propagandístico con pisos públicos en Barcelona en plena protesta social en la calle y en medio de la rabia lícita y comprensible contra la política de vivienda de su gobierno. Como tampoco se entiende que una vicepresidenta aspire a sacar tajada de esta movilización social abanderando la política de pancarta contra el gobierno del que forma parte. El estallido de enfado en la calle es un punto más de la presión para este gobierno que busca un decreto urgente con el que salvar la cara. La cuadratura del círculo que le aguante una legislatura, que la crisis de Ceuta le ha hecho

0: projecte que seguir en el poder. Per això, les pròximes eleccions seran molt més que unes eleccions. Serà l'oportunitat de fer justícia davant dels que volen imposar la impunitat i l'oblit.
1: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari habitual del PP, ha demanat al president de la Generalitat més prioritat nacional. José María Llanos n'és el seu síndic.
2: Hemos dado pasos importantes, incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
1: I com sol ser habitual, s'han produït algunes concentracions a les portes de les Corts, aprofitant, coincidint també el debat de política general. En esta ocasió, els treballadors i les treballadores de 6 centres públics de menors de la Comunitat Valenciana, centres gestionats per entitats privades que denuncien pèrdua salarial davant la falta de licitació per part de la Generalitat de les seues concessions. Amparo Sánchez.
3: Este incompliment ha derivat fins al moment en unes pèrdues salarials pròximes en torn als 9.294.000 euros. Julio Fernández, responsable del sector d'infància de Comissions Obreres, reclama que isquen les licitacions perquè alguns contractes porten caducats entre 3 i 8 anys.
4: No puede haber ningún tipo de incremento salarial ni de aumento de costes o de actualización de precios para las entidades que gestionan estos centros porque no hay nuevo contrato de licitación. Entonces, dentro del anterior gobierno había un proyecto de reversión pública que con el actual gobierno se olvidó.
3: Afirma que els serveis jurídics del sindicat estan valorant diferents opcions davant els tribunals per a demandar l'incompliment de la llei. El 14 d'octubre es reuniran amb els responsables de la Conselleria de Serveis Socials per a saber en què punt està la renovació dels contractes caducats.
5: Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Són ara mateix les 7:28 minuts de la vesprada. Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 233. La jutgessa que investiga la gestió de la catàstrofe admet com a víctima la mort d'una dona de Catarroja que va faltar un mes després de les inundacions per una hemorràgia intracranial derivada alhora d'un hematoma causat per una caiguda que la víctima va patir a sa casa a conseqüència precisament de l'entrada d'aigua. Esta vesprada ha comparegut a la Comissió de la Dana del Congrés dels Diputats, Salomé Prades, consellera d'Emergències el dia de la Dana i una de les dues persones imputades fins ara a la investigació judicial. Prades s'ha negat a declarar al començament, però segons ha avançat la compareixença, sí ha parlat i ho ha fet per a insistir en la seva versió, en que ningú no va informar sobre el barranc de Pollo i en que el màxim responsable n'era la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
7: Cuando iniciamos el CECOPI, la Confederación nos estaba diciendo que iba seco. El CECOPI se convocó por Utiel Requena, porque ya habían inundaciones, como marca el plan. Acto seguido, solo iniciarse el CECOPI, nos pusieron el foco en Forata, lo cual conllevaba que el señor Polo, como presidente de la Confederación o a quien hubiera designado, tendría que haber estado presente en el CECOPI y aún lo estamos esperando.
1: Esta és la seua veritat i no una altra, diu Salomé Prades, que avança que manté i mantindrà esta versió per ella i per respecte a les víctimes de la Dana amb les quals assegura haver parlat.
7: Jo me tinc que ratificar en lo que ja he dit en el juzgat perquè jo vaig viure el que vas viure. No puc canviar ni una coma, no vull tapar a ningú. Vull que se sàpiga la veritat de tot, d'absolutament tot, per les víctimes, sempre per elles. De veres, jo sempre he contat lo mateix, sempre, però és que no puc canviar la versió, no puc, perquè és el que jo vaig viure.
1: També al Congrés dels Diputats, però de matí, compareixença del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que diu que no ha mentit ni al Congrés ni davant la jutgessa Amparo.
3: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó i manté que els presents en el CECOPI no disposaven d'informació sobre la situació del barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació, que ara sí coneixem i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
8: Faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. En ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. que evidentemente

0: Gente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca. No me cree que ningún valencià, des que estem allí, no ferem tot el que estava en les nostres mans per ajudar a les nostres veïnes i els nostres veïns.
1: Ha recordat que va ser ell qui va destapar l'hora a la qual va arribar l'expresident Carlos Mazón i que no ha canviat la seva versió sobre este tema. Sobre la seva reacció en torn de l'enviament de les alertes, ha insistit que es va deure a totes les circumstàncies viscudes al llarg de la jornada i perquè entenia que no podia costar tant enviar-lo. Ha afirmat que ningú va demanar retardar-lo.
2: La Conselleria de Sanitat ha iniciat avui dilluns la campanya de vacunació i immunització davant malalties respiratòries, com ara, per exemple, la grip o la Covid-19. Es farà en tres fases de manera escalonada, començant per les persones més vulnerables. A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacunació i al llarg del mes de novembre ja començarà aquesta tercera fase que inclou la població en general. Carlos Buchó, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat d'Infermeria SACHE, adverteix que es produirà el col·lapse assistencial de tots els anys.
3: No se puede estar atendiendo a la población y vacunando a la población a la vez. Por tanto, al final, los resultados de la vacunación no son los esperados. Y esto lleva a que cuando la incidencia de estos virus sube en enero, acabamos repitiendo todos los años los mismos resultados. Atención primaria y urgencias colapsadas, paralización de la actividad quirúrgica y saturación de los centros hospitalarios.
2: Les importacions de mandarines i de clementines van assolir un rècord durant l'última campanya citrícola. L'augment es deu sobretot a l'arribada de fruita de països de fora de la Unió Europea, com ara, per exemple, Egipte, que ha multiplicat els seus enviaments a Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
4: També van créixer les entrades procedents de Sud-àfrica i el Perú. Des de la Unió Llauradora exigeixen clàusules de salvaguarda i aranceles superiors al 16%. Escoltem el seu portaveu, Carles Peris.
5: Les denúncies reiterades de que ja és hora d'aplicar clàusules de salvaguarda i aranceles del 16% entre els mesos de setembre, a partir del mes de setembre, en el cas de Sud-àfrica i en la segona part de campanya, pues, competidors com Egipte o Turquia, també perquè cada vegada està demostrat que tenen més presència en el mercat nacional i en el mercat europeu.
4: Dins de la Unió Europea també van augmentar les importacions procedents de Portugal i Grècia.
2: I contem a més que l'empresa xinesa Goshen Hi-Tech operarà la futura gigafactoria de Volkswagen a Sagunt junt amb l'automobilística alemanya. Volkswagen tindrà el 51% de la propietat i Goshen Hi-Tech el 49% restant. En un comunicat publicat avui dilluns, aquestes dues companyies confirmen que es mantenen els plans previstos per a la gigafactoria del Camp de Morvedre pel que fa tant a inversions com a terminis d'obertura. Es manté, per tant, ixe termini d'obertura en el pròxim any que ve, en l'any 2027. Ara anem amb la crònica esportiva valenciana d'avui dilluns, d'este 28 de setembre. Als esports, contem avui la primera roda de premsa de Javier Aguirre com a nou tècnic del València. Bona vesprada, Edu, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada, sí, ha sigut molt divertida, res a veure amb Corberan. Avui la notícia ha sigut, com dius, la presentació de Javier Aguirre com a nou tècnic del València. El basco ha reconegut que no és temps de paraules ni de missatges, sinó de fets.
7: La gent estarà cansada de missatges. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander, intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria, está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido, pues intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no? Ese es el mejor mensaje. Lo demás, palabras, bueno, podría yo quedar muy bien, pero no es mi intención.
6: A més, Wichu al Castelló, Víctor Fran, buena desprada.
8: Què tal? Bona vesprada. I ho fa la intenció d'aconseguir una complicada victòria en Butarque per tal de continuar com a líder de la segona divisió del futbol espanyol. Els de Pablo Hernández necessiten això si la victòria després de caer, guanyar a l'Eibar i els avançar en la taula classificatòria. A més, en quant al Villarreal, pendent dels futbolistes internacionals, avui a migdia ha jugat l'Uruguai de Santi Mourinho, ho ha fet sense la presència del futbolista del Villarreal.
6: Gràcies, Víctor. L'Elx comença una mini pretemporada a Múrcia. Felipe Canas, bona vesprada.
9: Buena vesprada, el Elche de Martín Anselmilla se encuentra en San Pedro del Pinatar, donde va a llevar a cabo una concentración hasta el viernes, aprovechando el parón de selecciones. Recordemos, sin Lucas Cepeda, con Chile, fue expulsado en un amistoso ante Canadá. Sin Roy Revivo, ayer jugaba de nuevo titular con Israel, partido de la Liga de Naciones con derrota 0-3 ante Irlanda, y sin el canterano Adam Boyar, que va a disputar compromisos amistosos con Marruecos sub-23. En segunda división, mala jornada, porque el Eldense ha caído a zona de descenso tras perder ayer 1-0 por la mínima en el planteo ante el Burgos.
6: Gracias, Felipe. Y Hércules, a conseguir la primera victoria per primera vuelta, 3 victorias consecutivas a la categoría. David Esteve, buena desplada.
10: Buena desplada, tercera victoria consecutiva del Hércules, que se impuso 0-1 al Águilas gracias a un gol de Alex Jiménez y a las paradas de Sandro Blasic. El conjunto alicantino mete la directa con estos 9-9. Nunca había ganado en primera federación 3 partidos consecutivos, así que el Hércules de Beto Compañ empieza a asomar la cabeza por la parte alta de la clasificación.
6: Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
2: O sigui, que li diuen el Vasco Aguirre. Sabem sí, per què és això del Vasco?
6: Perquè té avantpassats.
2: Avantpassats vascos. Ell és mexicà, però té avantpassats vascos, no?
6: Exacte.
2: Molt bé. Gràcies, Edu. Fins demà.
6: Adéu.
2: Ciao, ciao. I molta atenció, esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Ahir AEMET activarà la vista taronja per tempestes que poden ser puntualment fortes i amb caràcter torrencial. Pluges que podrien arribar a la línia de la costa, però en principi sense eixa perillositat de l'interior. La setmana que hem encetat avui, en qualsevol cas, serà prou inestable a tota la comunitat. Tenim per davant uns quants dies grisos, amb pluja i també amb una progressiva baixada de les temperatures. Atenció, insistim, tronades fortes esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Així està la comunitat valenciana a 28 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió a la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Avui, emissió especial des de Tomelloso a Ciudad Real. Molt bona vesprada.
11: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
12: Onda Cero Valencia. Emprender después de la dana tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
13: Solo hasta fin de mes en Nissan Almenar. Llévate tu nuevo Nissan con 1.000 euros de descuento adicionales. Sin dudar, Nissan Almenar.
14: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
15: Venga, dime.
14: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
16: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
17: Si quieres mantener tu colesterol
18: ¡lejos!,
17: ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
19: Mundo Natural.
17: Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20: Las 52 superseries regresan del 6 al 10 de octubre a Valencia. 16 espectaculares veleros tripulados por los mejores regatistas del mundo competirán en Marina por Valencia en la regata final del mejor circuito de monocascos del planeta. Del 6 al 10 de octubre junto al Vélez Events.
21: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
22: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.